0: Doncs obrim la secció de Manel Ayora, Viure millor, amb Manel Ayora, que el tenim així a l'estudi. Manel, bon dia.
1: Bon dia, Andrea.
0: En esta secció d'economia domèstica, que avui amplia un poquet la seva mira i es va focalitzar en aquestes entitats i empreses que poden tindre alguns dubtes respecte a la qüestió que avui vas a tractar, que a mi em sembla molt interessant.
1: Sí, efectivament, este programa sempre el busquem un poc per a la ciutadania, però també formen part de la ciutadania les xicotetes empreses. I, bueno, estos últims programes l'hem dedicat a la renda.
0: Correcte.
1: Però amb la renda no s'acaba tot. Al mes de juliol, en plena calor, qui passa per Caixa d'Hisenda són les empreses a través de l'impost de societats, que, com dic, se presentarà entre l'1 i el 25 de juliol. Aquests dies, jo sé per companys professionals que, com si diguérem, les comptabilitats de les empreses ja oficialment les tindrien que tindre trencades el 31 de març, però, bueno, factures que acaben d'arribar, algun aclariment amb algun proveïdor, encara estem quadrant alguns comptes d'empreses. I jo crec que avui és un bon moment per a que no ens agafi el bou i perfilar com enfocar aquest impost de societats, perquè és veritat que és un impost que té poquet de marge, molt poquet de marge, i sobretot per a les pimes, però això és important, el poquet que puguem fer, fer-ho bé. Com te comentava, Val, l'impost de societats parteix del compte de resultats que ha tingut una empresa, és a dir, en funció del resultat comptable que ha tingut, guanyes o pèrdues, s'elabora l'impost de societats. Què és el que passa? Que fiscalment les coses van per un costat i comptablement per un altre. Això què vol dir? Que no tota despesa que té la empresa voldrà dir que després se pot desgravar en l'impost de societats. Te fique un exemple. Imagina't que ens han posat una multa a un treballador perquè ha aparcat mal la furgoneta. Bueno, aquesta multa l'hem pagat, és una despesa, però fiscalment no te ho pots deduir. Pues hi ha algunes casuístiques com aquesta, o el típic dinar de Nadal que paga la empresa, que per a que sigui una despesa deduïble ha de tindre unes certes característiques, pues van a veure com circumstàncies durant l'any, que sí que és una despesa per a l'empresa, però com dic, en l'impost de societats no són desgravables. Aleshores, aquestes casuístiques i, a més, dos incentius fiscals que sí que dona la normativa, mos acaben de donar, com si diguem, el resultat fiscal pel qual tributarem. Aquestes dos pinzellades, si vols, la setmana que ve entrarem en més detall, però sí que vull avançar que ara s'intenta que les empreses estiguin més fortes financerament, és a dir, s'està intentant promocionar que generen una miqueta d'estalvi. Aleshores, la normativa fiscal el que te diu és, mira, si tu augmentes els teus recursos, els teus fons propis, jo permetré que te desgraves l'impost de societats en el 20% de lo que tu, anem a dir-lo així, estalvies, en un condicionant, que aquest remanent que te guardes, el guardes durant 3 anys. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, tot això ajuda a composar l'impost de societats. Una altra cosa important, en els últims anys l'impost ha canviat la seva manera de tributació, perquè també s'ha intentat incentivar la fiscalitat de les xicotetes empreses. Aleshores, les empreses que facturen menys d'un milió d'euros, ¿vale?, la tributació que tindran en guany serà el 23.000 euros per als primers 50.000 euros de benefici, ¿vale?, i els següents el 22. Però, les entitats que s'anomenen de reduïda dimensió, que ja te avance, que són la gran majoria...
0: Un percentatge entenc molt alt, no?
1: I te dic per què. Perquè en l'impost de societats, el que se considera empresa de reduïda dimensió són aquelles que tenen un volum de menys de 10 milions d'euros. Per tant, moltíssimes pimes estan dins d'este sac. Per tant, si estan per més d'un milió, però per menys de 10, la seva tributació serà del 24%. Aleshores, és el que et dic, com podem intentar reparir aquest 24%? Pues fent el que te deia jo de capitalitzar, pues, generar una miqueta d'estalvi, guardant-lo i generant aquesta reserva. Altres idees que se poden donar, ¿vale? Perquè ja dic que la setmana que ve parlarem de deduccions, però ja dic que tinc una mala notícia. Les deduccions de l'impost de societat són molt tècniques, per part d'Hisenda se revisen molt i per a la majoria de pimes solen ser difícils d'aplicar. Per tant, dos consells que jo donaria. El primer seria que revisem totes les despeses, tots els extractes bancaris, comissions, petites despeses, i fiquem-les en la comptabilitat, perquè moltes vegades no les desgravem perquè no les tenim comptabilitzades. I després hi ha una altra part on podem optimitzar l'impost que la gent no ho sap, que són les famoses amortitzacions, que és un

0: concepte que en este programa hem parlat. Pues, si me compro un cotxe i té una vida de guanys, no, pues, i m'ha costat per arrodonir 10.000 euros, pues, cada any me puc desgravar 1.000 euros. Però la normativa fiscal te permet accelerar amortitzacions. I això, el que jo anime a la gent és que faci la previsió de si va tindre un benefici, diguem, en guany més fort, però els pròxims anys menor, que accelere ara l'amortització per aminorar el benefici i compensar-lo en anys següents. És a dir, són xicotets rangos que la normativa te dona.
1: Bueno, pues jo crec que en això seran les empreses focalitzades a més en passar per caixa, que sempre diem, no?
0: Han de passar per caixa, malauradament, com dic, l'impost de societats, si me permets la broma, és bastant sota cavall i rei. És una gran reivindicació que també se fa, no?, que les pimes tinguin, com si diguem, una fiscalitat molt més diferenciada de les grans empreses. Però, bueno, tot el que sigui ajudar i donar xicotetes píldores, pues benvingut sigui.
1: Tenim concepte del dia, avui?
0: Sí, que també és un concepte del dia que desenvoluparem més endavant perquè donarà per a programes, que és el concepte capitalització.
1: Què significa?
0: Pues, això que t'he dit, que si podem desgravar-nos una part de l'impost de societats perquè si guardem uns diners en una reserva se'ns desgrava l'impost de societats, això és una reserva de capitalització. Per tant, capitalització el que vol dir és, al final l'empresa té dos tipus de recursos, els seus, que són els diners que aporten els socis, els beneficis que va acumulant durant els anys, i els diners prestats, principalment dels bancs. Doncs la capitalització és aquella decisió que una empresa pren per a que els seus fons propis siguin més grans. I principalment això se fa ampliant el capital de la empresa. Hi ha diverses maneres, ja entrarem en més detall, però les principals vies són quan els socis diuen «Ei, l'empresa ens va bé, anem a pujar el valor de les accions sense que entren socis nous, sense generar més accions noves». És una possibilitat. Una altra possibilitat és quan se vol estratègicament integrar a un soci nou, aleshores el que se li diu és, ei, t'anem a convidar al nostre club, no? Anem a dir així, no? Anem a fer una ampliació de capital i tu tindràs la possibilitat d'adquirir les accions que nosaltres voluntàriament no adquirirem perquè tu puguis entrar i el capital se pugui fer més gran.
1: Bueno, pues jo crec que un concepte ben explicat i que ens servirà també per entendre moltíssimes coses. Així que, Manel Ayora, una setmana més, moltíssimes gràcies, sobretot per esta informació útil per a les empreses del nostre territori.
0: A vosaltres.

0: sigui la categoria que sigui, sempre han dit que pels equipos normals un ascens és el millor que pot passar, no? Sigui regional, sigui mental, és el més bonic que n'hi ha, no? Tot el món ho disfruta des dels equipos grans. Entonces, bueno, una setmana emocionant, una setmana que el diumenge esperem que se complisca i després continuar en l'opció eixa, no? d'intentar evitar el playoff.
1: Víctor Salvador, què recordes d'aquell últim partit que vos va donar l'ascens?
2: Bueno, creo que va a ser en Burgos y en un empat dependiendo de nosotros, igual que ahora también dependiendo de nosotros. Y bueno, va a ser un partit complicat i un partit molt dur, lo que diu Emilio, que pues l'alegria és molt immensa, va costar, perquè era una lliga igual que ara, diferent estil de joc, diferent estil. Nosaltres teníem també un equipasso que jugava molt bé, però entonces era dos punts i van guanyar molts partits en el 2-1, el 0-1, el 0-0, 2-0, i crec que vam formar un equip en una base molt implicada així de casa en aquella època. Crec que hi havia més de 10 jugadors de la cantera i després hi havia gent de fora, Jordi Vinyals, Pepe Mel, que marcaven, Ricardo Escobar, Mario Cabrera, que el consideren de casa. Crec que van fer un equip com estan. Jo veig que el Castelló té una pinya d'equip i així lo bo que jo crec que vas pel carrer avui i la gent ja està palpant, tenen ganes de que plegue. Castelló està deseant que plegue el diumenge per anar a Castàlia, animar tots a una, i que serà un partit difícil, però jo crec que tots units se va aconseguir.
1: Vosaltres que heu jugat en tanta pressió també i en primera divisió en algunes temporades també, què és el que els diríeu als jugadors de cara al partit contra l'Iber i també a l'afició, no? Perquè ha xocat un poc també el fet de veure el Club Deportiu Castellón en este moment sentint que pot pujar a primera, però que l'afició no està tan acostumada a aquestes situacions, no? Per dir-ho d'alguna forma. I això es trasllada alguna vegada a la grada, també, no? I el missatge ha sigut de que l'afició anime des del minut 1 fins al 90.
0: Sí, jo crec que la gent estarà preparada, Ivan, i ha preparat, perquè durant l'any, excepte un moment i algun rato, la gent ha estat molt preparada i crec que esta setmana, després de tot el que s'està fent, també anirà en aquesta intenció d'animar del principi fins al final. I els jugadors, recordava Víctor el partit ixe de Burgos, no serà un partit fàcil a nivell emocional, la sobreexcitació tampoc és bona. Jo crec que hi ha que fer una setmana normal, entrenar una setmana normal, no fer coses tampoc per fora de lo que s'ha de fer, però la sobreexcitació, aquell partit de Burgos, recordant aquell partit, no va ser un partit fàcil, un partit de molta tensió, i encara mos queda un altre partit en casa per a poder guanyar, però va ser un partit pues, de molts nervis, de molta tensió, mos valia l'empat i el partit, gestos partits, i el diumenge passarà una cosa així. Els dos estem obligats a guanyar, els dos equipos, i jo m'imagino que l'Eibar podria vindre a guanyar, però de la manera que juga i de la manera que planteja els partits en general, dirà, tu tens que guanyar, jo tinc que guanyar, jo no tinc pressa, i jugaran en eixa tensió, en eixos nervis que pugui tindre el Castelló, i està clar que un gol, per exemple, com mos està costant últimament fer gol, un gol mos posaria per davant i mos posaria molta més tranquil·litat a l'equip i poder jugar a la contra. Seria fonamental començar marcant, però són partits difícils de manejar, no? Espero que els jugadors estiguin el més tranquils possibles i el més concentrats, perquè l'ambient te portarà en molts moments a la sobreexcitació, no?
1: Víctor Salvador.
2: Sí, jo opino igual que Emilio, no? Que serà un partit, jo crec que serà un partit, si no se marque pronte, de poques ocasions. Pensa jo, perquè el Castelló genera molt, però jo crec que l'Eibar, com ha demostrat durant tota la temporada, és un equip molt seriós detrás, i si han posat això, la veterania, a estar ahí, tindran que arriesgar en algun moment perquè no es va la victòria, i és amb nosaltres, crec que podem fer-li molt de mal guanyar aquest espai. Castelló s'associa molt bé, i esperem que estiguem tots estos dies que han generat tantes ocasions i no han marcat, esperem que el diumenge els jugadors estiguin acertats, i jo crec que ahí estarà la clave. De tirar la pilota de dins.
1: Nos acompaña también en la tertulia Xavi Sidro. Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Jaume? Muy buenas.
1: Antes de la tertulia recordábamos que tenías 10 años cuando el Castellón bajó de primera división y ya no ha vuelto a subir desde entonces.
3: Yo tengo 43 y como muchos de mi generación tenemos vagos recuerdos de aquel Castellón en primera. O sea, yo recuerdo prácticamente más la temporada del descenso y en pequeñas imágenes o ráfagas que hay en mi cabeza que no otra cosa. Y como yo, fíjate, ¿no? Gente de 40, de 30, que sin embargo va a Castalia con toda la ilusión del mundo y que ha ido Castalia ya no solo en segunda división, ha ido en la segunda B, en primera federación, cuando estábamos en la cuarta categoría del fútbol nacional y que ahora